0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.
2: This is an emergency.

temporades i més temporades. Açò sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

El donem el bon dia i la benvinguda a este Despertador Blue, és en la sintonia de Blue Radio, que el parla, que t'acompanya el teu amic Juan Tormo. 6 minutets sobre les 7 del matí, tinguem 2 hores per davant per animar al personal en musiqueta fresca.

0: Descubre tu nuevo Jeep Avenger en Autointeresea, concesionario oficial Jeep en Xàtiva, Alcira y Alcoy. Jeep Avenger, este verano la aventura comienza contigo.
1: Una pregunta senzilla: on es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Don't you worry, que estem aquí a la fresca.
3: Amics d'Esportges, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7 i mitja de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia, fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 05

dijous 23 de juliol de 2026. És un dijous ja? Bueno, pues setmana quasi superada. I estem en temps de 100% radiofórmula, però sí, inaugurant esta edició del Juernes. Quan passen 19 minuts de les 9 del matí. Molt bon dia a tots. Acompanyem-vos, Jessica Mesa, un plaer passar el matí amb vosaltres. Ara amb el temps de l'actualitat musical i després des de les 10 i fins les 2 amb el 100% peticions. Fins les 10, 100% radiofórmula amb el patrocini de G-Sport, els que també desitgem molt bon dia. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes per G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14. I també tenen la seva web, on pots veure tot el que allí tens. G-Sport Puntes. Agafem la premsa musical i ja vegem per ahir els rànquings de ventes. Bueno, pues en res te conté quin és el top 10 de ventes en l'última setmana a Espanya. Però abans, ens farem en l'efemèride. Ens contem que avui felicitem l'aniversari a Gabriel Julio Fernández Capello. Bueno, pues conegut per el seu nom artístic Vicentico. O Vicentico. Ell va néixer a Buenos Aires tal dia com avui, però de 1964. És cantant, músic i compositor argentí, conegut per ser el cofundador i vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Que era també que la seva carrera en solitari li va donar molt d'èxit. Vicentico va ser un dels membres fundadors i principal cantant de la banda Los Fabulosos Cadillacs, formada en 1985 a Buenos Aires. Feien ska, reggae, rock, salsa. Però després, en l'any 2002, va decidir emprendre la seva carrera en solitari i es va deixar joietes com esta. Avui recordem Algo Contigo.

0: antenes adolescentes, Olivia Rodrigo. L'escoltem amb l'estiu pitxangam.
1: La música al 100%.
0: I si parlem de gent important, com no va estar ella si és la reina? Madonna,

sono Rolling Stones. Escoltem a la banda amb el Jealous Lover des del seu últim treball que se publicava la passada setmana.

En 6 això no és possible. Des de les 10 i fins les 2, contem amb el patrocini de Grupo Innovatormo i del Bar Avenida de Genovés. El telèfon del Bar Avenida de Genovés, per si vols fer reserva, és el 96 222

DJ Nano, Dani Martín, ahí estaba La suerte de mi vida en remix. Y pero sí, la primera petición del matí. Diu, hola, bon dia. Vull que me passes als ACDC. I vull que dediques esta cançó per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica.

sí lo he. Ahí està amb el seu tema Búfalo. Bueno, pues un altre que tenim en llista, que no podia faltar-nos entre isos més importants. I anem a quedar-nos amb els Snow Patrol. Van escriure fa poc una cançó que van titular This Alarm. I des de que l'estaven escrivint, diuen que li venia a la vent la veu i la cara de Kylie Minogue. No van tindre vergonya en demanar-li la col·laboració i ella va acceptar. I així ha quedat. Este és el resultat. This Alarm.

Ens n'anem a contar-te ja l'última hora del cas amb Rosalía Argentina. Com va la cosa? Bueno, si no estàs enterat, encara que ahir ho van contar, Rosalía està tinguent problemes amb els argentins. Per què? Bueno, pues perquè ella, com a bona espanyola, se va alegrar de que Espanya guanyara el Mundial. Fins així tot clar, no? Bueno, pues ella va compartir un vídeo en el que Mia Khalifa celebrava la victòria d'Espanya en la final del Mundial i l'acompanyava de la cançó que acaba de sonar, La Perla. Bueno, pues Rosalía va compartir este vídeo i els argentins, clar, se van sentir molt, molt ofesos. Ells asseguren que se van sentir ofesos perquè en el vídeo Mia Khalifa deixava un escrit que deia: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas". Bueno, pues Rosalía, què ha fet? Bueno, pues ha tingut que demanar perdó, disculpes. Ha dit que és que ella no va llegir esta frase, simplement va compartir el vídeo perquè sonava La Perla i li va aparèixer bé. Bueno, pues ha dit textualment això: "Mala mía, perdón, no leí lo que ponía". Bueno, pues els argentins ara s'estan pensant si perdonar-la o no, eh? I és que la cosa és seriosa, eh? S'havia demanat inclús cancel·lar els dos concerts que Rosalía tenia previstos per a la pròxima setmana. I molts són els que ja han demanat la devolució dels diners de l'entrada, perquè no pensen anar a veure-la. Veurem com queda tot això. I ja de moment, a demanar perdó.

100% peticions. Edició ja de juernes. Ja estem veient el cap de setmana i el... Si ja tens plans, per què no es compartissis amb nosaltres? Què t'has pensat fer? Segur que alguna escapadeta a la piscina o la

esa excusa, anem a quedar-nos amb la senyoreta Ana Mena i Lola Índigo, que també van estar en la celebració del Mundial, eh? Es quedem amb el Patito Amb.

Els el deixen per ací, els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. A més, tots els dies cuinen per a nosaltres. Ja sabeu, després només és passar i arreplegar el dinar i cuidar-nos. I s'estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. El telèfon del Mirador del Passatge, molt important per a que pugues fer comanda. Si té, ho aguarden i després només és a replegar-lo. 635 4

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

2013 quan sonava este tema. Can Jolas, Macklemore i Ryan Lewis que el compartien. I d'un tema del record a un altre d'actualitat, este vol colar-se en la nostra llista. Te'l presenten com a una de les novetats de la setmana. Pablo Alborán presenta Tiempos Bonitos.

és que enguany comptarà amb 6 espais escènics i que comptarà amb més d'un centenar d'actes. Bueno, pues entre estos nous espais se suma la plaça Sant Jaume.

davant este nou espai acollirà la seva programació, amb una aposta clara per la música en directe i per els grups emergents i per el talent de proximitat. Bueno, pues comptarà amb les actuacions de Cantala, Low Cost, Correfoc i Fardatxo. Una altra de les novetats, bueno, pues que este any la fira comptarà per primera vegada amb el Dia de la Diversitat. Una jornada que naix amb la voluntat de promoure la convivència, el respecte i la visibilitat a la diversitat. A més, es mantindrà la formació específica del personal de barres i de xiringuitos. Se'ls farà, bueno, pues una xerrada en protocol d'actuació davant de possibles agressions sexistes o situacions de risc que ells puguen observar, reafirmant així el compromís de l'Ajuntament amb una fira cada vegada més inclusiva, respectuosa i compromesa amb els valors de la igualtat. No, pues ja queda molt poc. En res, ja estem a la

José de Rico, Rayos de Sol, Revisat, Reversioná per aquest 2026. Ara junta Juan Magán i Chino i Nacho. I l'urra que me'l deixava. De 9 minuts sobre les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Anem a per la tercera des de 100% peticions. Mira que anima i se demà.

després van aparèixer els haters, la gent que ni és feliç ni vol que la gent ho siga. Li van recordar que havia envellit i que havia guanyat uns quants quilos. Bueno, pues ella se va sentir molt mal, eh? De fet, va dir que se retirava i que no volia continuar. Però

0: Así un missatge que deia: hola, bon dia i feliç juernes. Volia que me posares la cançó de Buena Gente. I la vull dedicar per a la reina del Sàhara i també per a mi, de part de la Sunrow. Bueno, pues ahí la tenies. I un altre missatge diu: hola, vull que me poses la de Nueva Yolo. I la vull dedicar per a la Sunrow, per a tu i per a mi, de part de la reina del Sàhara. Bueno, pues gràcies. Es la próxima que sana para sí.
1: ¡Nueva York!

ese saxo així de fons que a mi me recorda això a melodies dels anys 70, veritat? Pues no, pertenís a aquest 2026. És una de les últimes de Charlie Puth i compta amb la col·laboració de la cantant Icaro Utada. Ahí estava sonant Home. Sons més actuals són els que porta sempre Bizarrap. Bueno, pues es quedem amb la seva sessió número 66, la que compartís amb Daddy Yankee.

0: imposible.
1: Este any està sent molt important i especial per a Efecto Mariposa, perquè estan d'aniversari. Celebren 25 anys d'èxits de carrera. Estan revisant els seus èxits i ahí en tens un. Què m'està passant? Així participa Dani de Despistaos. I completem el matí i l'hora, eh? 3 minuts i alcancem la una de la vesprada. Anem a quedar-nos amb Becky G i Manuel Turizo, que ens torna a visitar en aquest matí. Ens quedem amb el Què haces?

sonava per a si Álvaro de Luna i ho feia amb el tema Llego tarde. Un nou avanç del que serà el seu pròxim àlbum, Azulejos. I on de parlar d'una relació que s'ha trencat, la cançó conta la història d'un amor que sobreviu amb el pas del temps i que necessita madurar per poder retrobar-se. El tema gira entorn a la idea de que algunes persones estan destinades a retrobar-se, encara que la vida les separe durant un temps. Però pues un missatge d'esperança i de segones oportunitats que portava per a si Álvaro de Luna. Bueno, pues presenta esta cançó, esta última antes de Talls de Azulejos, i mentre ell continua recorregant els escenaris més importants del país amb la seva gira, Dime dónde estás,

de Luna. Y bona vesprada a tots. Estem ja en l'última hora d'este 100% peticions. En els últims minuts, per si voleu demanar-se algun tema, doneu-se pressa WhatsApp al 678-60-53-30. Proposta musical i si vos apetís alguna dedicatòria, per què no?

0: www.bluradiofm.es.
1: Tenim ja per ací preparada la novetat del dia, que aplega sempre a l'estretxe 30 i sempre de la mà d'autobuses Chambitos. Autobuses Chambitos, sempre donant-nos el millor servei. Si esteu organitzant un viatge, una excursió, una visita per a molts, un event on necessiteu desplaçament per als convidats, ahí estan ells, autobuses Chambitos. 696-930-909.
2: Novedad.
1: I la novetat, Shakira i Ed Sheeran han presentat este tema en directe. Underneath Your Clothes, en directe des de Nueva York.

0: Blue Radio.
1: Este es tu verano.
0: Este es tu verano.
2: I deixem ja per ací el 100% peticions. Completem en seguida esta edició del dijous 23 de juliol de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada i que no patiu massa calor. Cuideu-vos, hidrateu-vos i si no és necessari ir al carrer, millor en casa. I molt important també, tindre sempre al costat Blue Radio, que ja sabeu que som l'única ràdio amb aire condicionat de tota la FM. Intentem sempre refrescar-vos. Fins demà. Tanquem amb Dua Lipa i els Manà, en directe.

que mai amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozón Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita'ls nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines d'arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blues Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3w.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

ja sabeu, Connected to Selected Music, amb qui t'està parlant, Pablo de Matos. Sí, jo sóc Pablo de Matos, qui t'acompanya tots els dijous de 22 a 23 hores. A on? Doncs en Blue Radio. I en quina freqüència es pots escoltar? Doncs en la 90.2 de l'FM, o també ho pots fer per la nostra pàgina web, que me lie, per la nostra pàgina web, www.bluradiofm.es. Així que si vulgueu escoltar la millor música electrònica, doncs t'espere així cada dijous de 22 a 23 hores, en

intro de Titanium. Anem a donar inici al programa de avui, bueno, el de avui i el de totes les setmanes, Ja sabeu, la intro de Titanium per al programa Connected to Selected Music. No podíem haver escollit una altra cançó millor que aquesta, Xulíssima, xulíssima. Bueno, el que us deia, tots els dissabtes podeu escoltar de nou en podcast, a la matinada dels dissabtes, en les noches del tecno, el programa Connected to Selected Music. A més, en la nostra pàgina web www.bluradiofm.es allí podreu també escoltar

0: Connected to Select Music con Pablo Grimaltos.
1: Bé, doncs ja sabeu que com cada setmana vaig estar centraíssim realitzant la sessió i vosaltres sols heu de gaudir-la.
2: Pinchando Pablo Grimaltos. Connected to Select Music.
1: Així que vinga, comencem, ara sí que sí, però ja amb molt de ritme, amb molt de grup. Vinga, anem a per el programa d'avui.

Bé, amics, amigues, què tal? Espero que hàgiu gaudit molt, molt, molt, molt de la sessió d'avui. Una sessió amb molt de ritme, eh? Bueno, el que ho he dit, espero que l'hagi gaudit. Si vosaltres l'heu gaudit, jo més encara. Bé, dir-vos i recordar-vos que vos espere la setmana que ve dijous, així de nou, una nova cita, un nou programa Connected to Selected Music en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, es podeu escoltar, o també ho podeu fer per la nostra pàgina web, per si no estàs dins del ràdio, no alcança la freqüència, eh? www.blueradiofm.es. Bueno, que

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.